pretend.

Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: toquis el dial.
1: Don't touch that dial.
0: Que en rampa.
2: Ets a Ripollès FM. On sents la música.
3: T'han tornat a liar.

0: Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
1: Hola, què tal, amics? El diumenge de la setmana que ve serà ordenat de diaca en Lluc Juscafresa. Ell té 24 anys i emprèn aquest primer pas camí del sacerdoci. Ho celebrarem avui amb ell. També tindrem un comentari de mossèn Emili Galán adreçat a tots els oïdors veneçolans que escolten el programa. Mossèn Emili va estar 33 anys de missioner a Veneçuela. Comencem, com és habitual, escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Octavi.
2: La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, Fra Octavi Vilà.
3: Benvolguts i benvolgudes. Us convidava la setmana passada a aprofitar aquest temps que per a molts és un temps de lleure, a dedicar més temps a Déu, o si més no, a dedicar-li un temps. Com apropar-nos a Déu de manera personal? Hi pot haver diversos camins. Un, evidentment, és la participació en l'Eucaristia Dominical, que ha de ser per a tots el centre de la setmana. També ho podem fer dedicant una estona a la pregària o la contemplació, o bé fer una visita al Santíssim, o també amb el rés del Rosari. Un camí privilegiat és el contacte amb la paraula de Déu. Mai hem de deixar d'insistir en que la paraula ha de formar part indestriable de la nostra vida de creients. La paraula de Déu ens alimenta espiritualment, ens conforta i ens envigoreix. Així el Concili Vaticà II exhorta amb vehemència a tots els cristians el fet que aprenguin el sublim coneixement de Jesucrist amb la lectura freqüent de les Divines Escriptures, perquè el desconeixement de les Escriptures és desconeixement de Crist. Ens diu la Constitució Apostòlica Dei Verbum que la paraula de Déu ha d'acompanyar la pregària perquè s'entauli un diàleg entre Déu i l'home, a qui parlem quan preguem i a qui escoltem quan llegim les paraules divines. Es preguntava el cardenal Martini ja fa uns anys si aquest contacte amb la paraula es tracta d'un ideal del qual encara estem lluny, perquè estava persuadit ell que per un cristià d'avui, que viu en una societat occidental, en una societat complexa, difícil, secularitzada, és pràcticament impossible perseverar en la fe sense alimentar-se també personalment amb l'Escriptura. La paraula de Déu tancada en un llibre, sense interactuar amb el cristià, queda incompleta. Així ens ho diu aquest diumenge el profeta Isaïes. La paraula que surt dels meus llavis no tornarà infecunda sense haver fet el que jo volia i haver complert la missió que jo li havia confiat. Per tal que la paraula doni fruit, cal que compleixi la missió per la qual Déu la va inspirar: arribar a nosaltres, ser llegida i proclamada. Sols així pot ser verdaderament aliment espiritual. No llegim la paraula de Déu per augmentar la nostra cultura, sinó per entendre i orientar la nostra vida. Trobem en la paraula de Déu el sentit dels esdeveniments i conèixer aquest sentit ens ajuda a créixer en la fe. La paraula de Déu té també, i el tindrà sempre, un missatge actual, com l'ha tingut al llarg dels segles. Disposar d'una estona per apropar-nos a la paraula de Déu és sempre enriquidor. Ens fa créixer en la fe i si podem seguir a Crist amb més força i coratge. Fins la setmana que ve, si Déu vol.
1: El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta Marc Gafarot, expert en relacions internacionals. Bon dia, Marc.
4: Hola, Àngel. El futbol té en comú amb la religió que aixeca passions i fins i tot devocions. En el seu cas, aquestes són laiques. Mentre que en el de la religió, espirituals o transcendentals i amb poderoses derivades morals. també són generadors d'opinions contraposades i fins i tot controvertides per la reacció a voltes temible i vehement d'alguns dels seus seguidors o fans, mesclades aquestes amb episodis de joia o exaltació. Ambdós provenen del fons de l'ànima i recorden la famosa cita de l'Eclesiastès, que no només de pa viu l'home. D'aquesta manera, una certa prudència complexada per Carrinclona aconsella no parlar de religió ni de política en esdeveniments familiars o en llocs públics davant desconeguts. I d'una manera similar podem afirmar que confessar a l'equip dels teus sentiments fora del teu lloc de confort pot tenir efectes letalment perniciosos en els àmbits més diferenciats. Si tots fóssim tan educats, tolerants i demòcrates com en repetides vegades expressem, no caldria prendre seriosament cap d'aquestes salvaguardes diplomàtiques. Però el fet és que el món és com és i l'home massa sovint no sap gestionar amb cura i menys encara mesura les nostres, d'altra banda, necessàries per evidents diferències. La religió, òbviament, aspira a la totalitat, car, per definició, gènesi, teoria i praxi considera que és l'autèntic i únic camí de salvació pels desventurats, per raons evidents, mortals. Dit això, formar part d'una religió, posem per cas el cristianisme, que és la meva, no t'impedeix en cap cas respectar la diferència d'aquell que professa un altre credo o confessió. I sense pretensió de caure en frivolitats, podríem continuar dient que molt avorrit fora un món on tothom defensés el mateix equip de futbol. I és que en aquests temps de semblant macroesdeveniment com és el Mundial de Futbol, tal vegada ve a tomb recordar l'opinió de George Orwell, qui a l'Anglaterra dels anys 30, tot observant aquella classe treballadora insegura, mísera i atemorida, que patia els efectes terriblement durs de la Gran Depressió, no dubtant pontificar, ell com a intel·lectual d'esquerres, que era el gran consol i potser per molts l'única satisfacció que tenien aquells homes de poder veure i seguir cada diumenge els seus equips de futbol. Era un consol, tal vegada fràgil, però com sigui un consol que ajuda a seguir creient en un mateix i en la pròpia existència. I aquí l'Esport Rei torna a unir-se amb la màgia, no pas opi, imbatible de la fe.
0: Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.

0: El diumenge de la setmana que ve, dia 19, Lluc Just Cafresa serà ordenat de diaca a 6:45 de la tarda a la parròquia de Santa Maria dels Torers de Banyoles. Serà una altra de les bones notícies de l'Església Diocesana. Tenim amb en Lluc, aquí a l'altre costat de la via telefònica. Benvingut, Lluc.
1: Bon dia a tots.
0: Bon dia. Tu ets nascut a Banyoles, ets fill de Banyoles, tens 24 anys i donaràs un pas molt important a la teva vida perquè has decidit doncs ser capellà, sacerdot, i tot primer doncs hi ha aquest primer pas que és el del diaconat. Bé, la pregunta, Lluc, és òbvia, que és la que tothom et deu fer, la que t'haig de fer, i no és gens original, ni molt menys, que és per què has decidit fer aquest pas de ser sacerdot, de ser capellà.
1: Doncs bé, mireu, és un pas que es fa després d'uns anys de discerniment, uns anys que vas contrastant la teva vida amb la voluntat de Déu, i veus que a través de diverses coses que t'han passat a la vida, de persones que t'has trobat, doncs és el que Déu et demana. I per això fas aquest pas doncs, d'anar caminant cap al sacerdoci, cap al presbiterat, i el diaconat doncs, és un pas ja, el pas previ i molt important.
0: Tu tens 24 anys, presenta't una mica, Lluc, tu a la vida civil que has estudiat?
1: Vaig estudiar un any de veterinària, i després vaig entrar ja al seminari.
0: Ja, o sigui, vaig fer l'any...
1: Això, vaig estudiar el batxillerat científic i bueno, vaig estudiar a Banyoles i després veterinari aquest any a la Universitat Autònoma de Barcelona i després ja vaig entrar al Seminari Major Interdiocesà que també està a Barcelona i fent els estudis de teologia a la Facultat de Teologia de Catalunya.
0: Perquè són 5 anys, no, els estudis de teologia?
1: Sí, són 5 anys d'estudis de teologia i el seminari són 6 anys perquè abans de començar els estudis de teologia pròpiament fas un any que es diu el propedèutic, que són un any més de assignatures introductòries per adaptar-te a la vida i dinàmica del seminari.
0: I ara estàs a l'últim any, ja?
1: Sí, ja he acabat, de fet. Ja he acabat, els estudis.
0: Com t'ha anat?
1: Molt bé. O sigui, ara que has acabat els 6 anys i mires enrere, doncs estàs content del camí recorregut i de com Déu t'ha anat acompanyant a través de tantes persones que has trobat en el camí, de companys, de formadors, de professors, de gent de les parròquies, doncs, si mires enrere amb molta gratitud.
0: Bé, si has estudiat veterinària, vol dir que t'agraden els animals, tens un carisma franciscà o no?
1: Bueno, més m'agraden els animals, però m'agrada molt la natura, per tant, és un carisma franciscà, benedictí, molt evangèlic, no? En el sentit de casa meva venim de pagès i això ho portes a dins, aquest respecte, aquesta estima per la creació, per la natura, pels animals. O sigui, és un carisma franciscà, benedictí, evangèlic, molt... O sigui, el portem com tanta gent de casa nostra molt a dins.
0: Suposo que això també ho predicaràs un cop siguis capellà, no?
1: Sí, i tant. Ara que tenim aquestes notícies dels incendis que... Sí. Sí, que afecten a les Gavarres i tants de llocs de casa nostra, doncs el respecte per la creació, per la natura, bueno, ja ho han anat dient també els papes, el papa Francesc, el papa allò també hi insisteix, hem de tractar molt bé la creació, no la podem maltractar.
0: Lluc, falta només una setmana per ser ordenat de diaca, com t'hi estàs preparant?
1: Doncs hi ha una preparació immediata, que és aquesta preparació més potser de les coses pràctiques de cara a l'ordenació, que aquesta preparació immediata doncs és molt fàcil perquè tens tantes persones que et donen un cop de mà i que t'ajuden amb tanta il·lusió, també ho vas preparant conjuntament amb altres persones.
0: Què és aquesta preparació pràctica? En què consisteix?
1: S'ha de preparar la celebració, els cants, de preparar que les coses litúrgiques estigui tot ben preparat perquè després no sortir cap imprevist, que dius la celebració ha de ser digna, ben feta, i també hi ha una mica la preparació, doncs, després d'haver-hi una mica de pica-pica, de piscolabis per la gent que vindrà, doncs, que també ho puguem celebrar, acabada l'Eucaristia d'aquesta manera.
0: Què et diuen els amics i amigues?
1: Estan contents, molt, molt contents. Sobretot comparteixen l'alegria d'aquest dia. I com t'ha anat acompanyat al llarg d'aquests anys, doncs també amb ells els fa il·lusió. els que són creients ho entenen i se n'alegren, i els que no són creients, doncs, potser és més difícil entendre-ho, però ho respecten molt. I això és el que els hi valoro més.
0: Serà 6:45 de la tarda aquí a la teva parròquia, no? La de Santa Maria dels Torers.
1: Sí, exacte. Encara fa una il·lusió especial poder-ho fer a la parròquia de casa, on vaig fer la primera comunió, on vaig rebre el sagrament de la confirmació i on vaig estar els 3 primers cursos com a seminarista. Per tant, poder-ho fer-ho a casa amb tanta gent coneguda, amb tants amics que ho tenen al costat i els serà més fàcil venir, doncs fa molta il·lusió, sí.
0: En aquests mateixos moments estàs al servei de la parròquia del Mercadal de Girona. Què n'estàs aprenent?
1: Doncs mireu, com que en aquests anys de seminari he estat a 3 realitats ben diferents, perquè vaig començar a Banyoles, que és una parròquia així d'una ciutat tirana gran, però encara que conserva molts elements així de poble. Després vaig estar 2 anys al Maresme, que és una realitat ben diferent, però alhora molt, molt enriquidora. També trobes tanta gent tan col·laboradora i tant que estan al servei de la parròquia. I a Girona, doncs, és una realitat encara diferent, perquè el Mercadal és una mica aquest santuari que està al mig de la ciutat de Girona, perquè passa molta gent de pas, que venen a l'Eucaristia, a vegades són de fora Girona, venen i s'hi troben a gust i participen de les celebracions. Per tant, és una realitat molt diferent i aprens sobretot a una mica adaptar-te a les noves situacions que la vida et va presentant.
0: Sí, la parròquia del Mercadal és una parròquia urbana, però és el que dius tu. És una parròquia que atrau molta gent que no és de Girona, també, no? Que treballa a Girona i que entra un moment, encara que sigui fer la visita al senyor o fer una pregària.
1: Exacte. Els matins està oberta la parròquia i molta gent entra en un moment, fan una petita pregària, la visita al Santíssim, i com que cada matí hi ha missa a les 9 del matí, doncs ja és una mica aquest lloc de referència que molta gent que saben que han d'anar a Girona a treballar o que han d'anar al metge o que tenen algun encàrrec a fer, doncs diuen anem a missa al Mercadal i després fem el que hem de fer. Per tant, és una mica això, aquest punt de, si es pot dir així, entre cometes, aquest punt de pelegrinatge a la ciutat de Girona.
0: Què et diuen els feligresos?
1: Doncs trobes reaccions, totes de molta alegria, però diverses. Algunes, els que coneixen més què significa el diaconat, doncs ja no t'ho pregunten, però d'altres et pregunten, bueno, això de diaca, què és ben bé? Què seràs? Seràs capellà o ja podràs dir missa? I bueno, és una qüestió també per explicar el que és el diaconat, que és potser un pas cap al presbiterat una mica desconegut. I surt que tenim els diaques permanents, el nostre bisbat, que encarnen aquesta vocació al diaconat i ajuden a que la gent posi rostre el que és un diaca.
0: Doncs mira, Lluc, explica als oients del nostre programa de ràdio què és el diaconat. Jo ho dic sempre molt fàcil, que és doncs un pas previ al sacerdoci, no? Pot ser permanent o no permanent. El que no és permanent doncs és un primer pas al sacerdoci, en el qual podràs administrar quasi bé tots els sagraments, menys el del perdó i consagrar, no?
1: Exacte, i l'unció dels malalts tampoc. O sigui, com tu has dit, és el pas previ al sacerdoci, però és una vocació. És una vocació que per això tenim diaques permanents que ja no s'ordenen de preveres després, sinó que exerceixen el do del diaconat. I com a diaca, doncs, pots... Sobretot hi ha 3 grans àrees que estan molt entrellaçades. La primera és el servei de la paraula, o sigui, proclamar l'Evangeli i les celebracions de la missa. I això també et porta que també els diaques poden predicar, o sigui, poden fer la homilia. Després hi ha el servei de l'altar, que és ajudar el mossèn durant les celebracions, el que presideix. I d'aquí es deriva també doncs, que pots assistir a matrimonis, pots presidir la celebració del baptisme. I el tercer àmbit, que és el que ho lliga tot i el que és molt important, doncs, és la caritat. Si mirem el llibre dels Fets dels Apòstols, on es posa, ja ens diu allà l'elecció dels 7 primers diaques, doncs són això, per atendre els pobres, perquè els apòstols, quan les comunitats cristianes creixien molt, ja no podien arribar tot i van instituir els diaques per poder atendre els pobres i tenir aquesta ajuda en el servei de la caritat, que és tan important.

0: Ja tenim aquest testimoni dels diners permanents que ho deia una mica abans, doncs que són un bon testimoni de servei, d'entrega, d'ajuda també als mossens, a les parròquies, que a vegades estan atabalats amb tanta feina o no arriben a tot, i tenir la vocació i el do del diaconat permanent, doncs és una ajuda que hem d'agrair molt.
1: Podríem dir que ara estàs fent com una mena de pràctiques, no?, aquí a l'Església del Mercadal de Girona. Com aculls els feligresos? Què els hi dius? Els assessores?
0: Clar, o sigui, nosaltres, com que estem a Barcelona entre setmana, el contacte que tenim més amb la parròquia és el cap de setmana. I el cap de setmana, doncs, sobretot, hi ha dos àmbits on podem acollir la gent. El primer és en la catequesis, acollint els pares, acollint els nens, a vegades no portant un grup, però sent allà, rebent-los amb un somriure, ajudant-los a fer una petita pregària. Això és el que fem potser més en la catequesi. I el segon àmbit és d'acollir la gent en les celebracions. I a vegades això, doncs, si la gent arriba més justes i després acaben la celebració de l'Eucaristia i marxen, doncs el contacte de tu a tu és més complicat. Però bé, sempre trobes algun moment per acollir els altres, perquè ells es facin conèixer, tu et fas conèixer amb ells, i bé, sempre es van teixint aquesta xarxa de relacions que l'Església és tan bonica, que som això, l'Església és comunió, i per tant ens necessitem els uns als altres, i caminem tots junts. I bé, la parròquia és un dels llocs on es pot teixir més comunió, per tant, bé, és això, acollir la gent a vegades només... No hi ha un manual per acollir la gent, és tractar amb amabilitat, amb senzillesa, amb proximitat, una mica a l'estil de Jesús, que és com Jesús tractava la gent.
1: Em penso que ara ja m'has respost a la pregunta que et volia fer, que és com ha de ser el sacerdot avui?
0: Ah, doncs sí, una mica sí, hi ha respostes a l'estil de Jesús. O sigui, al llarg de la història de l'Església, la manera de ser capellà, doncs, ha anat canviant, però sempre hem de ser l'estil de Jesús. De fet, a l'ordenació, el dia 19, si Déu vol, les preguntes que et fan unes preguntes abans d'ordenar-te, que et pregunten sobre la fidelitat a la pregària, sobre, en el cas dels que no són casats, del celibat, sobre si vols exercir el ministeri del diaconat. I l'última, que la resumeix una mica tot, es diu: vols imitar Jesucrist? Tu respons: sí, ho vull fer amb l'ajuda de Déu. Per tant, amb l'ajuda de Déu, saber imitar a Jesús, que va passar pel món fent el bé i no va voler ser servit, sinó que va venir a servir els altres, i sobretot els pobres i els més petits. Per tant, el capellà, a dia d'avui, cadascú amb la seva autenticitat i cadascú amb el seu estil, però ha d'imitar Jesús.
1: Ara que deies que estaves preparant tot el que serà la litúrgia del diumenge de la setmana que ve, en la qual seràs ordenat de diaca, recordem, a 6:45 de la tarda a Santa Maria dels Torers, també tens la lletania dels sants. Quins sants has escollit que hi siguin en la lletania dels sants, en la litúrgia?
0: O sigui, he escollit els que ja venen en el ritual, evidentment, que ja són alguns... Els que ja no es trien, els que ja venen així, que són els apòstols, alguns diaques importants de la història de l'Església, Sant Francesc de Sis, recordem que era diaca. Mm. O sigui, tots aquests, Santa Teresa de Jesús, els patrons del nostre bisbat, Sant Feliu, Sant Narcís, aquests ja venen posats pel ritual. I jo només n'he afegit un parell, o sigui, Sant Lluc, que és el meu patró, que és evangelista, sí. Per tant, van al grup dels primers deixebles dels apòstols. I he afegit també Santa Bernadeta. Santa Bernadeta de Lourdes, ella que va ser una noia que no va tenir fàcil a la vida, però que sempre va saber confiar en Déu, amb alegria, amb confiança. He afegit aquests dos, perquè la llista ja és prou llarga. I si s'afegeixen molts, després també s'allarga molt la celebració, i el 19 de juliol imagino que farà calor, per tant tampoc es tracta d'allargar-lo excessivament.
1: Que no se t'enfadi Sant Martirià, eh?
0: No, Sant Martirià, en principi també, com a patró de Banyoles, està inclòs, perquè no l'he hagut d'afegir. No.
1: Molt bé.
0: No, perquè si no també, pobre Sant Martirià, se suspendria.
1: Molt bé, molt bé. Doncs, Lluc, moltes gràcies per estar amb nosaltres, moltes felicitats, que vagi molt bé la celebració. Recordem que serà el diumenge de la setmana que ve, dia 19, a 6:45 de la tarda, a l'església de Santa Maria dels Torers, en la qual seràs ordenat de diaca en vista ja al sacerdoci. Moltes gràcies, Lluc, que vagi bé i felicitats.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Adéu-siau.

0: Tot seguit escoltem un missatge que ens adreça mossèn Emili Galán, que és el rector de Palamós i que va estar de missioner a Venezuela des de l'any 1990 fins al 2023. Bon dia, mossèn Emili.
1: Bon dia, què tal?
0: Molt bé. Bé, com que sabem que hi ha molts d'oïdors d'aquest programa de ràdio que són de Venezuela, doncs res millor que vostè, que hi va estar-hi doncs, de missioner, tal com dèiem, ens faci un comentari adreçat a ells arran dels terratrèmols que ha patit aquest país aquests passats dies. Quan vulgui, mossèn Emili.
1: Estimats germans i germanes de la meva estimada Venezuela, us parlo amb el cor a la mà i la veu entretallada pel dolor. Com a missioner que va passar 33 anys de la seva vida caminant al vostre costat a La Guaira i especialment a Playa Grande, sento cada una de les vostres ferides com si fossin meves. Les imatges del terratrèmol ens colpegen l'ànima, el pols, els ensorraments i la pèrdua de tantes vides estimades ens omplen de dol. Sé molt bé que la tragèdia plou sobre mullat. Sé que la nostra estimada terra ja havia patit la ferida profunda del desbrossament de l'any 1999, que vaig viure en primera persona amb vosaltres i que porteu 26 anys patint una asfixiant tragèdia política i econòmica que us ha intentat robar fins i tot el pa i l'esperança. Com em dol, Venezuela. Però avui des de Girona on us recordem i preguem per vosaltres sense parar. Vull dir-vos, no us rendiu. Tot i que avui ens faltin persones estimades, ens faltin mans i ens falti ajuda, que mai no ens falti la fe. Les estructures de pedra i els edificis poden caure, però la dignitat, la fortalesa i l'ànima del poble veneçolà es mantenen dempeus, fermes com una roca. Esteu fets de la fusta dels qui saben renéixer de la cendra, de tornar a brillar sota qualsevol cel. Porteu els colors de la vostra bandera a la pell i la força de Déu al cor. Que el cansament no us robi l'esperança. Un poble que no deixa de somiar mai deixa de tenir futur. No esteu sols. Des d'aquest costat de l'oceà us abracem, preguem per vosaltres i treballem per ajudar-vos. Venezuela s'aixecarà i tornarà a brillar. Que Déu us beneeixi i us doni la força per aixecar-vos avui i sempre. Molt de coratge. Una abraçada a tots.
2: Església viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
0: Aquest diumenge dia 12, missa Figueres pels damnificats de Venezuela. Serà a les 12 del migdia a la parròquia de Sant Pere. A plec de Sant Benet a Tossa de Mar a la 1 del migdia, celebració de la paraula, després dinar popular i música. Concert música que arriba al cor a Caldes de Malavella a les 8 del vespre a la parròquia. Actuacions d'Anna Frigola, Esbeta Trusca i Sílvia Castillo. Dimarts que ve, conferència titulada Dalí i Gaudí, art, espiritualitat i creació. A 6:45 de la tarda amb Armand Puig a l'església de Sant Pere de Figueres. Dijous que ve, solemnitat de la Mare de Déu del Carme a Olot. Serà a l'església del Carme. Al matí, misses a 9:45 i a 11:45. A les 7 de la tarda, rosari i missa. I a...

0: És l'hora. Aquí comença el compàs de la sardana. Sardanes, agenda, peticions, tot el que envolta el món sardanista a Ripollès FM. Aquí comença el compàs de la sardana amb Lluís Rigat.
1: Bon dia, sardanistes. Avui, durant aquesta primera hora, escoltarem sardanes de Sant Andreu de la Barca per la Cobla Contemporània. Començarem amb la sardana Sant Andreu de la Barca, de Joan Boig,

A l'agenda d'aquesta setmana trobem per avui diumenge, dia 12, a Olot, al Parc Nou, a plec al matí a 4:15 i a la tarda a 4:45 amb els cobles Ciutat de Girona, Bisbal Jove i la Principal d'Olot. A Molló, a la plaça Major, ballada a 12:15 del migdia amb la cobla Vila de la Jonquera. A Viladrau, a la plaça Major, ballada a 6:45 de la tarda amb la cobla Genissenca. A Molló, al poliesportiu, ballada a 6:45 de la tarda amb la cobla Vila de la Jonquera. A la Seu d'Urgell, a la plaça del Camp del Codina, ballada a 7:45 de la tarda amb la cobla Bellpuig Cobla. A Blanes, al Banc dels Músics, ballada a 7:45 de la tarda amb la cobla Mediterrània. Per dilluns, dia 13, a les Masies de Voltregà, al camp de futbol de Vinyoles, ballada a 7:00 de la tarda amb la cobla Marinada. A Santa Coloma de Farners, a la plaça de Farners, ballada a 10:00 de la nit amb la cobla La Flama de Farners. Per dimarts, dia 14, a Torroella de Montgrí, a la plaça de la Vila, ballada a 7:45 de la tarda amb la cobla La Principal de Porqueres. A Girona, a la plaça de la Xemeneia dels Químics, ballada a 7:45 de la tarda amb la cobla Ciutat de Girona. Per dimecres, dia 15, a Arbúcies, a la plaça de la Vila, ballada a 10:00 de la nit amb la cobla La Principal de Banyoles. A Castelló d'Empúries, a la plaça dels Homes, ballada a 10:00 de la nit amb la cobla Els Rossinyolets. A l'Escala, a la Riba, ballada a 10:00 de la nit amb la cobla Ciutat de Girona. Per dijous, dia 16, a Banyoles, a la plaça Canigó, ballada a 9:00 del vespre amb la cobla de l'Escola Municipal de Música Conrad Saló. A Llançà, al passeig marítim, ballada a 10:00 de la nit amb la cobla Ciutat de Girona. A Tossa de Mar, al passeig del mar, ballada a 10:00 de la nit amb la cobla La Flama de Farners. Per divendres, dia 17, a Ripoll, al claustre del monestir, concert a 8:00 de la tarda amb la cobla Sol de Banyuls. A Palol de Revardit, a Riudellots de la Creu, concert a 9:00 del vespre amb la cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. A les Preses, a la plaça Major, ballada a 9:00 del vespre amb la cobla La Principal de la Bisbal. A Manlleu, a la plaça Fra Bernadí, ballada a 9:45 del vespre amb els Lluïsos Cobla. A l'Estartit, al Molinet, concert a 10:00 de la nit amb la cobla Montgrins. A Tordera, a la plaça de l'Església, ballada a 10:00 de la nit amb la cobla La Principal de Banyoles. A Sant Feliu de Guíxols, al passeig del mar, ballada a 10:45 de la nit amb la cobla Bisbal Jove. Per dissabte, dia 18, a Ripoll, a la plaça de la Llibertat, ballada de vigília de plec a 7:45 de la tarda amb la cobla Vents de Riella. A Olot, al Firal, ballada a 9:00 del vespre amb la cobla La Principal de Banyoles. A Lloret de Mar, a la plaça de la Vila, ballada a 10:00 de la nit amb la cobla Ciutat de Girona. A Roses, a la plaça de les Botges, ballada a 10:00 de la nit amb la cobla La Principal de Cassà. A Caldes de Malavella, a la plaça 1 d'octubre de 2017, ballada a 10:00 de la nit amb la cobla Mediterrània. I fins aquí el que és l'agenda d'aquesta setmana. Seguirem escoltant sardanes de Sant Andreu de la Barca per la cobla contemporània i ara ho farem amb la sardana de Sant Andreu Som, del bar La Fuente.

Seguirem aquesta segona hora i avui ho farem en sardanes d'Albert Font i Turón per la Cobla Principal de la Bisbal. Començarem amb la sardana Laura, que sardana escrita el novembre del 1999 i dedicat a la seva filla Laura Font i Peiris.

Havent escoltat en Robert, escoltarem De Mataró a Banyoles, sardana de l'octubre del 2003, dedicada a l'avi Pepito i a la iaia Felícia, i a tota la família Peiris i Lleonard, Lluís, Maria Carme, Marta i Lluís, per la seva fidelitat a la festa de Sant Martirià de Banyoles.

Havent escoltat de Mataró a Banyoles, escoltarem Fonts i Turons, sardana de l'any 2009, dedicada als seus pares, en Francesc i la Victòria, i a tota la seva família.

Havent escoltat Fonts i Turons, escoltarem Més que amics. Sardana del juny del 2008 és una sardana per a dues trompetes solistes dedicada a Ambador Fenals i Marquès i a la Fina Espinal i Casa Joana.

Van escoltar més que amics, escoltarem els Rocs de l'Estany, sardana dedicada a aquests postres tan típics banyolins que qui els tasta torna a repetir, guanyadora de la ronda de sardanes d'estrena de la competència de cobles de la Banyoles Cococo a l'octubre del 2017.

Comencem les peticions d'avui pel Ventura Sau i Maria Jesús Tubau de Candabano amb la sardana Refilets de l'avi, d'Artur Rimbau. Aquesta sardana els hi vam programar per la setmana passada, però per un fallo tècnic no va poder sortir. O sigui que aquí tenim els Refilets de l'avi, d'Artur Rimbau.

Aquí comença Records de Ràdio. Els diumenges de 10 a 2 de la tarda, 4 hores per retrocedir el temps i escoltar aquelles melodies de sempre. Records de Ràdio.

0: Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori.
1: Necessites treure diners i al teu poble no hi ha oficina bancària? A Catalunya hi ha 503 municipis sense oficina bancària i això suposa un greuge per a més de 300.000 habitants, especialment per als que tenen més dificultats a l'hora d'accedir als serveis digitals i a la banca en línia. La Generalitat de Catalunya posa en marxa el servei de banca mòbil que, almenys un dia al mes, visitarà cadascun d'aquests municipis per prestar els serveis bancaris bàsics i oferir una atenció personalitzada. Banca mòbil de Catalunya. Cap municipi sense serveis bancaris. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
3: Atenció! Programa amb Riscal de cantar davant del mirall amb un raspall de dents!
4: I efectes secundaris com pantalons impossibles i coreografies oblidades!
5: Arriba el viatge musical més

0: allò
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és
2: Hit Parade.
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.

0: Són les 11. Ripollès FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Jurado. Mor el passatger posterior d'un turisme en una sortida de via a la C1415A a Castellar del Vallès, al Vallès Occidental. Amb aquesta víctima són 75 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme amb 4 ocupants ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. Com a conseqüència de l'accident ha mort un dels passatgers posteriors, un menor de 16 anys. El conductor i els altres dos ocupants del vehicle han resultat ferits de diversa consideració. Un en estat crític, un altre greu i un tercer de menys greu i han estat traslladats a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell i a la Mútua de Terrassa. I ahir va morir també una dona de 79 anys a la tarda en una piscina d'un habitatge particular en la urbanització de Selva Brava, a Llagostera, al Gironès. L'avís del servei d'emergències el va donar cap a 6:45 de la tarda una veïna que va veure el cos de la dona surant a la piscina. De moment, la mort s'ha certificat com a biològica i serà l'autòpsia la que haurà de determinar les causes exactes de la defunció. I paral·lelament en incendis, Protecció Civil ha aixecat avui el confinament del nucli de Fontllonga un cop estabilitzat l'incendi de Camarasa a la Noguera. S'ha comunicat a la població de les cases aïllades afectades a través dels Mossos i en contacte amb l'alcaldia. El foc va ser estabilitzat ahir dissabte pels voltants de 10:45 i ha afectat unes 22 hectàrees de terreny a tocar del pantà de Camarasa. I una altra notícia en clara empalanada de successos és que el Departament de Salut ha confirmat que el pacient que va ingressar divendres a l'Hospital Clínic amb simptomatologia compatible amb la febre hemorràgica de Crimea-Congo ha donat negatiu a les proves realitzades. L'afectat es troba en bon estat de salut i continua ingressat al clínic per fer el diagnòstic del quadre present un cop descartada la malaltia. I en plana política parlem de que la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha afirmat que les trobades que està tenint amb agents de la comunitat educativa, fins al moment principalment direccions, estan sent molt constructives i ha confiat a rebaixar el malestar de cara al curs vinent. Paral·lelament, ahir l'Assemblea Educativa de Catalunya va acordar convocar vaga per el 8 de setembre, el primer dia de curs en els centres públics. La trobada també va comptar amb representants dels sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS, que són els que poden convocar aquesta vaga. I avui fa un any del desbordament del riu Foix, l'estiu del 2025, de tot just com us diem, de fa un any. I això arriba amb cara i creu. Arran de la riuada, l'ACA va començar a desembassar la presa, sempre que arribés al 80%, però la creu és que encara no s'ha netejat la desembocadura. I en esports, aquest diumenge és l'últim dia que tenen els socis de l'Europa per participar a la consulta organitzada pel club sobre quin estadi volen per disputar els partits com a locals la temporada vinent. I fins aquí, les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's
2: go to Lloret. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM. Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita xòfer, camió en grua, soldador, soldadora, operaris de logística, mecànic, gerocultors, gerocultores. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uyer.org. També podeu enviar un correu a borsadetreball@uyer.org o trucar al telèfon 972-703-111.
3: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc i en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats, en l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
4: La música de sempre.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Jurado. Els bombers de la Generalitat han donat per controlat poc abans de les 11 d'aquest matí de diumenge l'incendi de Camarasa, a la Noguera, que ha afectat unes 22 hectàrees de terreny i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig Segre-Noguera, Pallaresa. Prèviament, Protecció Civil ja havia aixecat el confinament del nucli de Fontllonga un cop estabilitzat el foc ahir dissabte. Els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres a la zona fent tasques d'inspecció i revisió de punts calents per evitar revifalles. El perímetre de l'incendi ja està totalment encerclat amb línia d'aigua. A causa del foc, un home va resultar ferit lleu i va ser traslladat al CAP de Balaguer. I en plena de successos, dues persones han mort avui diumenge en dos accidents de trànsit a Catalunya. El primer sinistre ha tingut lloc cap a les 5 de la matinada a la C-1415A a Castellà del Vallès, quan un turisme ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. Un dels passatgers, un jove de 16 anys, ha mort, mentre que els altres tres ocupants han resultat ferits, un en estat crític, un de greu i un de menys greu. Hores més tard, a 8:45 del matí, també el conductor d'una furgoneta ha mort en un xoc frontal amb un turisme a la C-12 entre Aldover i Tortosa. El conductor del cotxe ha resultat ferit menys greu. Amb aquestes dues víctimes ja són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya. I encara seguim en aquesta plana de successos, i és que una dona de 79 anys va morir ahir a la tarda en una piscina d'un habitatge particular de l'urbanització de la Selva Brava, a Llagostera, al Gironès. L'avís als serveis d'emergència el va donar cap a 6:45 de la tarda una veïna que va veure el cos de la dona surant a la piscina. De moment, la mort s'ha certificat com a biològica i serà l'autòpsia la que haurà de determinar les causes exactes de la defunció. I canviem de terç i parlem de política. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha afirmat que està fent trobades amb diferents agents de la comunitat educativa, però fins al moment principalment les direccions. Ha assegurat que estan sent molt constructives i ha confiat a rebaixar el malestar de cara al curs vinent. Niubó també ha explicat que fins ara s'ha reunit amb més de 100 direccions del conjunt del territori i amb altres professionals del sistema i té previstes moltes més trobades. Això quan precisament l'Assemblea Educativa de Catalunya li reclama al govern fer més reunions per intentar desconvocar les vagues que ja tenen previstes per al dia 8 de setembre, el primer dia de curs escolar. I també parlem avui que és el primer aniversari del desbordament que va patir el Foix l'estiu del 2025 a Cubelles, al Garraf. I arriba aquest amb cara i creu, ja que encara no s'ha desembrossat tota la desembocadura del riu, però per l'altra banda, l'ACA ja va aprovar que la presa s'obrís cada cop que arriben al 80% de capacitat. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per elle, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors. 20.000 gràcies.
1: Creu Roja.
2: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
4: Yo, hey, check this out!
5: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
6: i Pipi que en fas largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
5: Hit Parade.
6: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: de les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boys, presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: La música de sempre. Records de ràdio.

0: La música de sempre.
1: Good guys are go-go.
0: Records de ràdio.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Per controlat poc abans de les 11 del matí d'avui diumenge, l'incendi de Camarasa a la Noguera, que ha afectat unes 22 hectàrees de terreny, ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig Segre-Noguera, Pallaresa. Prèviament, Protecció Civil ja havia aixecat el confinament del nucli de Fontllonga un cop estabilitzat el foc ahir dissabte a la nit. Els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres a la zona fent tasques d'inspecció i revisió de punts calents per evitar revifalles. El perímetre de l'incendi ja està totalment encerclat amb línia d'aigua. A causa d'aquest foc, un home va resultar ferit lleu i va ser traslladat al CAP de Balaguer. I seguim en plana de successos. Dues persones han mort avui en dos accidents de trànsit a Catalunya. El primer sinistre ha tingut lloc cap a les 5 de la matinada a la C-14-15A, a Castellà del Vallès, quan un turisme ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. Un dels passatgers, un jove de 16 anys, ha mort, mentre que els altres tres ocupants han resultat ferits, un en estat crític, un de greu i un de menys greu. Hores més tard, a 8:45 del matí, el conductor d'una furgoneta ha mort en un xoc frontal amb un turisme a la C-12 entre Aldover i Tortosa. El conductor del cotxe ha resultat ferit menys greu. Amb aquestes dues víctimes ja són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya. I encara seguim en aquesta plana de successos i encara parlem de trànsit, i és que els Mossos d'Esquadra van denunciar el 8 de juliol un camioner per llançar una cigarreta encesa per la finestra a l'AP7 a Lles, a l'Alt Empordà. Els fets es van produir pels voltants de les 11 de la nit i un bomber fora de servei va alertar de la infracció. Immediatament, diverses patrulles van fer recerca del camió i se'l va localitzar a la Nacional 2 a Agullana. Els agents van identificar les dues persones que viatjaven a l'interior del camió, un home de 52 anys i una dona, i van denunciar l'home per haver tirat la cigarreta amb una multa de 500 euros i 6 punts de retirada de carnet. En comprovar les dades, els Mossos van veure que el conductor tenia un ordre vigent d'allunyament de la dona per violència de gènere dictada per un jutjat de Benidorm. I parlem del primer aniversari del desbordament que va patir el Foix a l'estiu de l'any passat a Cubelles, que arriba amb cara i creu. Per part de l'ACA van acabar prenent la decisió que la presa, sempre que arribés al 80% de capacitat, desembassaria, cosa que abans no feia. Però la creu en aquest cas ha estat que en aquest primer any és l'estat de la desembocadura, que continua amb accessos tancats perquè no s'han reconstruït les passarel·les internes. L'obra d'aquest cas depèn del Ministeri de Transició Ecològica. I en esports, avui és l'últim dia que tenen els socis de l'Europa per participar a la consulta organitzada pel club sobre quin estadi volen per disputar els partits com a locals la temporada vinent. Les opcions són dues: Can Dragó, on l'Europa ha jugat els últims partits de Primera Federació, o bé el Narcís Sala, al camp del Sant Andreu. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
1: Necessites ajuda?
2: Estic provant de menys arxius, però no hi ha manera.
1: I si els puges al núvol?
3: Mai és tard per aprendre. Si tens més de 16 anys i vols posar-te al dia, ampliar coneixements o obtenir una titulació, tens un centre de formació d'adults molt a prop teu, amb una àmplia oferta educativa per formar-te en allò que necessitis. És l'hora de fer un pas endavant. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat.
2: M'hi apunto.
3: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
6: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIER et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIER t'ho posa fàcil.

Records de ràdio. A Ripollès FM.

0: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
1: Genís Martínez, fem dissabte.
2: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
1: Fem dissabte. Genís Martínez.
0: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM. Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
4: Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori.
5: This is your summer radio station.

0: Son las 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll. Us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3. Us parla Adrià Duc. Els bombers de la Generalitat han donat per controlat poc abans de les 11 d'aquest matí de diumenge l'incendi de Camarasa a la Noguera, que ha afectat unes 22 hectàrees de terreny i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig, Segre, Noguera Pallaresa. Prèviament,

0: Protecció Civil ja havia aixecat el confinament del nucli de Fontllonga un cop estabilitzat el foc ahir dissabte a la nit. Els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres a la zona fent tasques d'inspecció i revisió de punts calents per evitar revifalles. El perímetre de l'incendi ja està totalment encerclat amb línia d'aigua. A causa del foc, un home va resultar ferit lleu i va ser traslladat al CAP de Balaguer. I parlem de successos explicant que dues persones han mort aquest diumenge en dos accidents de trànsit a Catalunya. El primer sinistre ha tingut lloc cap a les 5 de la matinada a la C-1415A a Castellar del Vallès, quan un turisme ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. Un dels passatgers, un jove de 16 anys, ha mort, mentre que un dels altres tres ocupants ha resultat ferits, un en estat crític, un de greu i un de menys greu. Hores més tard, a 8:45 del matí, el conductor d'una furgoneta ha mort en un xoc frontal amb un turisme a la C-12 entre Aldover i Tortosa. El conductor del cotxe ha resultat ferit menys greu. Amb aquestes dues víctimes ja són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya. I obrim plana política i parlem de la consellera d'Educació, Esther Niubó, que ha afirmat que les trobades que està tenint amb agents de la comunitat educativa fins al moment, principalment direccions, estan sent molt constructives i ha confiat a rebaixar el malestar de cara al curs vinent. Niubó ha explicat que fins ara s'ha reunit amb més de 100 directors del conjunt del territori i amb altres professionals del sistema i té previstes més trobades. Tot això quan ahir l'Assemblea Educativa de Catalunya va acordar convocar vaga als centres públics el primer dia de curs, el 8 de setembre. En cultura, el Festival Cruïlla ha tancat aquest diumenge la seva 16a edició, consolidant-se com el festival de referència del públic local. Més del 95% dels assistents han estat de proximitat i al llarg de 5 jornades, un total de 73.000 persones han passat pel Parc del Fòrum per gaudir de més de 50 propostes musicals, amb una programació que ha combinat artistes nacionals, internacionals i talents emergents. I això és tot.
1: Notícies en xarxa.
2: Lipama Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxit.

0: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
1: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
0: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
2: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
3: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Duc. Una dona de 71 anys ha mort aquest diumenge al matí a la platja del Coco de Badalona, al Barcelonès, segons ha informat l'Ajuntament en un missatge a X. La dona s'ha començat a trobar malament en el moment d'arribar a la sorra i posteriorment ha entrat en parada cardiorrespiratòria. Els socorristes presents a la zona abans de l'inici del servei han iniciat les maniobres de reanimació a la dona. Posteriorment, efectius del sistema d'emergències mèdiques han continuat amb la reanimació de l'afectada, però no ha estat possible salvar-li la vida. Els bombers de la Generalitat han donat per controlat poc abans de les 11 hores del matí d'aquest diumenge l'incendi de Camarasa, la Noguera, que ha afectat unes 22 hectàrees de terreny i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig Segre Noguera Pallaresa. Prèviament, Protecció Civil ja havia aixecat el confinament del nucli de Fontllonga un cop estabilitzat el foc ahir dissabte a la nit. Els bombers

0: Es mantenen unes 24 dotacions terrestres en la zona fent tasques d'inspecció i revisió de punts calents per evitar revifalles. El perímetre de l'incendi ja està totalment encerclat amb línia d'aigua. A causa del foc, un home va resultar ferit lleu i va ser traslladat al CAP de Balaguer. Parlem ara de política. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha afirmat que les trobades que està tenint amb agents de la comunitat educativa, fins al moment principalment direccions, estan sent molt constructives i ha confiat a rebaixar el malestar de cara al curs vinent. Niubó ha explicat que fins ara s'ha reunit amb més de 100 direccions del conjunt del territori i amb altres professionals del sistema i té previstes més trobades. Algunes de les principals reclamacions són el reforç i la reorientació dels recursos per atendre la diversitat i el model d'acollida, així com la reducció de la burocràcia. I tot això quan ahir l'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat convocar vaga als centres públics el primer dia de curs, el 8 de setembre. Parlem ara d'esports, i és que aquest diumenge és l'últim dia que tenen els socis de l'Europa per participar a la consulta organitzada pel club sobre quin estadi volen per disputar els partits com a locals la temporada vinent. Les opcions són dues: Can Dragó, on l'Europa ha jugat els últims partits a Primera Federació, o bé el Narcís Sala, el camp del Sant Andreu. Fins ara han participat a la consulta el 40% dels electors. I tanquem amb cultura, i és que el Festival Cruïlla ha tancat aquest diumenge la seva 16a edició, consolidant-se com un festival de referència.
1: Notícies en xarxa.
2: Taller Corbatera, Bòscar Service, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: El telèfon em va molt lent. Crec que ha arribat l'hora de comprar-ne un de nou.
3: I si proves de reparar-lo? O comprar-ne un de recondicionat?
4: Davant la situació global d'emergència climàtica, és important adoptar hàbits de consum més responsables per tal de reduir la petjada ecològica. Valorar si realment necessitem comprar un producte, consumir productes i serveis de proximitat o practicar l'economia circular. Reparant les coses que es fan malbé i donant una segona vida a aquelles que ja no ens fan servei són només alguns dels exemples que poden marcar la diferència.
2: Com si fos nou.
4: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
6: Tens una idea de negoci, ja tens una empresa i vols fer-la créixer? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei d'atenció personalitzada per a emprenedors i empreses de la comarca. T'ajudem en la creació de nous projectes empresarials, en la seva viabilitat, la recerca de finançament o subvencions i t'acompanyem en tot el procés perquè puguis fer realitat el teu negoci. Si ja tens una empresa en funcionament, també t'oferim suport en l'anàlisi econòmica i la consolidació del teu projecte. A més, dissenyem formació a mida per a empreses adaptada a les teves necessitats concretes. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a aula@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Al teu costat, fem créixer el territori.
7: Hello, I'm Maisie Peaches.

0: Son las 5.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Duc. Una dona de 71 anys ha mort aquest diumenge al matí a la platja del Coco de Badalona, al Barcelonès, segons ha informat l'Ajuntament. La dona s'ha començat a trobar malament en el moment d'arribar a la sorra i posteriorment ha entrat en parada cardiorrespiratòria. Els socorristes presents a la zona abans de l'inici del servei han iniciat les maniobres de reanimació a la dona. Posteriorment, efectius del sistema d'emergències mèdiques han continuat amb la reanimació de l'afectada, però no ha estat possible salvar-li la vida. Els bombers de la Generalitat han donat per controlat poc abans de les 11 d'aquest matí de diumenge l'incendi de Camarasa, a la Noguera, que ha afectat unes 22 hectàrees de terreny i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig, Segre, Noguera, Pallaresa. Prèviament, Protecció Civil ja havia aixecat el confinament del nucli de Fontllonga un cop estabilitzat el foc ahir dissabte a la nit. Els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres a la zona, fent tasques d'inspecció i revisió de punts calents per evitar revifalles. El perímetre de l'incendi ja està totalment encerclat amb línia d'aigua. A causa del foc, un home va resultar ferit lleu i va ser traslladat al CAP de Balaguer. I anem ara fins a Barcelona, on comerciants afectats per l'esvoranc de la línia 9 del Putxet reclamen que l'asseguradora vinculada a les obres comparegui i garanteixi compensacions immediates per les pèrdues que els està provocant haver de mantenir els negocis tancats. Asseguren que fins que no tinguin una data clara de retorn i un document acreditatiu no podran tramitar la reclamació pel lucre cessant. Mentrestant, tècnics coneixedors de l'estat de les obres

0: indicat que ja han acabat els treballs amb camions Cuba de ciment i que aquest diumenge han arribat sacs per completar les darreres injeccions dels pròxims dies. Fonts veïnals, però, continuen expressant desconfiança sobre el retorn que no es preveu abans de divendres vinent. I en esports parlem de bàsquet del Barça, que ha fet oficial el fitxatge d'Olivier Encaua, que signa amb el club blaugrana fins al 30 de juny del 2028. L'aler pivot finlandès de 26 anys i 2,03 metres d'alçada arriba procedent del Varese italià per reforçar la posició de 4 i aporta intensitat tant en defensa com en atac. I en cultura, en música, el Cruïlla tanca l'edició d'enguany amb 73.000 persones, una xifra inferior a la de l'any passat, en què el festival va tenir rècord d'assistència amb 82.000 persones. El festival ha rebut 9.000 assistents dimecres, 20.000 dijous i 21.000 divendres. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem i et mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

What's going on? It's Alex Parker. My name is Alex Warren.

0: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
1: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per ell, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors, 20.000 gràcies.
0: Creu Roja. Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM. Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita xòfer, camió en grua, soldador, soldadora, operaris de logística, mecànic, gerocultors, gerocultores. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uier.org. També podeu enviar un correu a borsadetreball@uier.org o trucar al telèfon 972-703-111.
2: What's up, this is David Guetta.
3: Teddy Swims.
4: Tones.

0: Factoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Duc. Els bombers de la Generalitat treballen en un incendi a la Vall d'Infern, Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que s'ha declarat a primera hora de la tarda. Segons les primeres informacions, té un potencial de cremar unes 400 hectàrees i ja han afectat unes 45. Els bombers hi han mobilitzat 18 mitjans terrestres, 6 aeris i 75 efectius. A conseqüència del foc, Protecció Civil ha enviat unes alertes amb ordre de confinament per a la població dels municipis d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix. El foc ja ha llançat diversos focus secundaris i mitjans aeris fan descàrregues en els dos flancs. A causa de l'incendi ja tallada la T-244 entre Querol i Aiguamúrcia. Paral·lelament, els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest diumenge al matí l'incendi de Camarasa, a la Noguera, que ha cremat unes 22 hectàrees i va afectar l'espai natural protegit de l'Aiguabarret, Segre, Noguera Pallaresa. Tot i que el foc ja està sota control i s'ha aixecat el confinament del nucli de Fontllonga, una vintena de dotacions continuen treballant sobre el terreny. I després de deixar enrere una onada de calor, fa tot just dos dies les temperatures tornen a disparar-se i encetem un nou episodi de calor intensa que fins i tot podria allargar-se més del previst. En coneixem tots els detalls amb en Marc Jaureguizar. Bona tarda.
3: Hola, què tal? Acabem aquest cap de setmana que ha estat molt estable aquí a Catalunya i aquest matí de diumenge hem tingut l'arribada de bandes de núvols alts i prims combinats amb aquesta pols amb suspensió que ens ha deixat un tel blanquinós i en certs moments marronós a molts punts del territori català. I a la tarda els núvols han estat molt més compactes a bona part de Costa Brava i també del Delta de l'Ebre, amb unes temperatures que han estat elevades, sobretot al Pla de Lleida, però l'ambient, sense cap mena de dubte, ha estat molt xafogós a tota la costa i tot el prelitoral català. Demà dilluns iniciarem una nova jornada amb la mateixa dinàmica, pas de núvols als íprims, aquesta pols en suspensió, núvols que quedaran enganxats a la Costa Brava i també al Delta de l'Ebre i amb unes temperatures que seran càlides o molt càlides a les hores centrals del dia. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona setmana.
2: I una dona de 71 anys ha mort aquest diumenge al matí a la platja del Coco de Badalona, al Barcelonès, segons ha informat l'Ajuntament. La dona s'ha començat a trobar malament en el moment

0: d'arribar a la sorra i posteriorment ha entrat en parada cardiorrespiratòria. Els socorristes presents a la zona han iniciat les maniobres de reanimació de la dona, però no ha estat possible salvar-li la vida. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Hey guys, I'm Kygo.
1: Hey, what's up? It's Khalid.

Acımlı.

0: Vols estalviar energia? Ets una empresa o particular del Ripollès i no saps per on començar amb la transició energètica? Des de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Ripollès, t'assessorem de manera personalitzada i totalment gratuïta. Si tens una empresa, t'ajudem a optimitzar el teu consum, reduir costos, valorar la possibilitat d'instal·lar energies renovables i aprofitar subvencions per fer que el teu negoci sigui més eficient i sostenible. I si ets particular, t'acompanyem en la instal·lació de renovables, t'expliquem com funciona la factura de la llum, optimitzem la teva tarifa energètica i t'informem sobre ajuts i millores per fer casa teva més eficient. Aposta per l'estalvi, la sostenibilitat i el futur. Ens trobaràs al polígon dels Pintors, al carrer Joan Miró 24 de Ripoll. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a energia@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem fàcil la transició energètica.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
2: Atenció!

0: allò
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és
2: Hit Parade.
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
4: My name is Alex Warren.

0: las 7.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Duc. L'incendi forestal declarat aquesta tarda a la zona de Vall d'Infern, entre Aiguamúrcia, Querol, a l'Alt Camp i Pontons, a l'Alt Penedès, continua actiu i ja ha afectat unes 80 hectàrees de massa forestal. El foc ha obligat a confinar els municipis d'Aiguamúrcia, la Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix, amb unes 2.500 persones afectades. Els bombers de la Generalitat hi treballen amb més de 200 efectius, 74 dotacions terrestres i 11 mitjans aeris, mentre que s'han sol·licitat 2 avions de gran capacitat al Ministeri per reforçar l'extinció. Les flames avancen amb intensitat i han generat focus secundaris, fet que manté activat el dispositiu de vigilància. La carretera T244 entre Aiguamúrcia i Querol continua tallada per l'evolució de l'incendi. I paral·lelament a aquest incendi, els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest diumenge al matí l'incendi de Camarasa, a la Noguera, que ha cremat unes 22 hectàrees i va afectar l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig Segre Noguera Pallaresa. Tot i que el foc ja està sota control i s'ha aixecat el confinament del nucli de Fontllonga, una vintena de dotacions continuen treballant sobre el terreny per evitar possibles revifalls. El mal estat de la mar ha obligat aquest diumenge a activar la bandera vermella en diverses platges del litoral català, amb especial afectació a la costa tarragonina. La ciutat de Tarragona, els 8 arenals entre el Miracle i la Mora tenen prohibit el bany, una restricció que també afecta les platges del Racó i la Pineda de Vilaseca. A més, 4 platges de Cubelles també han activat aquesta mesura preventiva per les condicions adverses de l'aigua. En total, desenes de platges presenten bandera groga amb recomanació de precaució. Protecció Civil alerta del risc associat al fort onatge, les corrents i la possible presència de meduses i demana respectar les indicacions dels serveis de salvament. I encara continuem parlant de platges, i és que una dona de 71 anys ha mort aquest diumenge al matí a la platja del Coco de Badalona, al Barcelonès, segons ha informat l'Ajuntament. La dona s'ha començat a trobar malament en el moment d'arribar a la sorra i posteriorment ha entrat en parada cardiorrespiratòria. Els socorristes presents a la zona abans de l'inici del servei han iniciat les maniobres de reanimació de la dona i, posteriorment, efectius del sistema d'emergències mèdiques han continuat amb la reanimació de l'afectada, però no ha estat possible salvar-li la vida. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
4: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc i en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats. En l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
3: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
4: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
5: Busques feina? Vols treballar? Des de la Uyer et posem totes les facilitats. Entra a uyer.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uyer.org. La Uyer t'ho posa fàcil.
6: Time for a summer hit.

0: Viles Puig.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon vespre, són les 8, us parla Adrià Duc. Una persona ha mort ofegada aquest diumenge en una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. La víctima és la número 11 que perd la vida al litoral català des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. Protecció Civil ha informat del nou ofegament i recorda la importància d'extremar les precaucions a les platges respecte a les banderes de senyalització i seguir les indicacions dels serveis de vigilància i salvament. I és que aquest mateix diumenge al matí una dona de 71 anys també ha mort a la platja del Coco de Badalona. Segons ha informat l'Ajuntament, la dona s'ha començat a trobar malament en arribar a la sorra i ha acabat patint una parada cardiorrespiratòria. I ara posem el focus en la mobilitat. Anem fins a les carreteres catalanes per saber com està la situació del trànsit en aquesta tarda de diumenge. Ens hi connectem amb la nostra companya Fina Araque. Bona tarda, Fina.
4: Hola, bona tarda. Doncs en aquest moment les retencions de retorn del cap de setmana es concentren en l'autopista P7, en el tram del Penedès. Hi ha 10 quilòmetres de circulació molt intensa amb aturades entre Olèrdola i Castellví de la Marca, com dèiem, en sentit nord, en sentit Barcelona. També aturades en el tram nord de l'autopista P7, entre Sant Feliu de Buixalleu i Sant Celoni, un tram de 9 quilòmetres de circulació molt lenta, amb retencions en sentit sud, i també més endavant aturades entre la Roca del Vallès i Granollers, també en sentit Tarragona. Altres punts amb aturades són la C31, amb retencions entre Castellplatja d'Aro i Santa Cristina d'Aro en sentit Llagostera, i acabarem situats a la demarcació de Tarragona perquè recordem que la T244 està tallada entre Aiguamúrcia i Querol per l'incendi forestal d'aquesta zona. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
3: Gràcies, Fina, i estarem pendents. I és que, de fet, parlem d'aquest incendi forestal declarat aquesta tarda a la zona de la Vall d'Infern, entre Aiguamúrcia, Querol i Pontons, que continua actiu i afecta ja unes 108 hectàrees de terreny. El foc ha obligat a confinar 5 municipis, Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torelles de Foix, amb unes 2.500 persones afectades. A conseqüència de la proximitat del foc, es manté l'ordre de confinament d'unes 2.500 persones, com dèiem, i a més de 200 efectius dels bombers de la Generalitat mobilitzats amb 42 dotacions terrestres i 9 d'aèries. També han demanat 2 hidroavions de gran capacitat al Ministeri per la Transició Ecològica que encara no han arribat i no s'han pogut incorporar a les tasques d'extinció. L'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha mostrat preocupació perquè és el tercer incendi a la zona aquesta setmana i ha assegurat que l'inici del foc és estrany. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Santi. Aviam, un, dos, tres, i deixa'm tots. Gràcies, Convergència! Això va a missa! La terra és pla de penya!
1: Escolta'ns a la xarxa i per tot el món.
2: Ripollès FM.cat.